0: Comibona din Bucpena ca vine nenaran. Azara na rosom mamag. Ir va efta, sa ci va efta. Adiu.
1: Sa ci va efta.